0: No sin antes despedirme de vosotros, de esos oyentes maravillosos de Radio Nacional que nos escucháis cada día, los que me habéis escrito tantas veces palabras hermosas después de escuchar este contrapunto, los que os habéis emocionado conmigo, los que habéis completado mis reflexiones, los que me habéis preguntado qué canción había sonado o los que me habéis propuesto temas interesantísimos. Gracias de corazón. Gracias por este curso maravilloso a vuestro lado. Nos escuchamos en septiembre. Hasta entonces, disfrutad, tú también, Juan Ramón, de unas felices y merecidas vacaciones. Gracias. Somos campeones del mundo. Y no olvidéis una cosa. Creer no es suficiente, pero sí necesario. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. En septiembre volvemos a encontrarnos. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias, y la información sigue en las mañanas en Radio Nacional, ahora desde las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 20 de juliol, són 7:45 del matí. Eufòria és el que s'ha viscut les darreres hores a molts municipis catalans per la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra l'Argentina. Prop de 30.000 persones han seguit el partit aquest diumenge al vespre a Barcelona, en un espai habilitat amb una pantalla gegant al fòrum, i les celebracions han durat fins ben entrada la matinada. No ha estat l'únic indret. El maig també s'ha seguit amb emoció a través de pantalles gegants en espais públics a Tarragona, Lleida, Reus, Badalona, Sabadell, Roses, Terrassa, Salou, la Seu d'Urgell o el Vendrell, entre d'altres municipis. En breu entrem en matèria. Abans parlem de meteorologia. Avui continua la calor i també el risc d'incendi. Els agents rurals activen el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem de foc a 37 municipis i el nivell 3 a més de 200. També estan tancats els accessos a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. Actualitzem la previsió meteorològica amb l'EMET, David Torres.
4: Bon dia, avui dilluns. Comencem la setmana a Catalunya amb un ambient molt càlid. Es mantenen els avisos per temperatures elevades, especialment al Segrià, la Noguera, el Pallars i altres valls del Pirineu, on avui es podran assolir entre 39 i 40 graus. Les màximes a les capitals seran de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui predominarà el sol, amb calitja a la meitat sud, i a partir de la tarda creixeran núvols al terç sud amb alguns ruixats i tempestes que deixaran poca precipitació, però que podran anar acompanyats de ratxes fortes de vent. Demà les temperatures continuaran pujant a Catalunya, tot i que els valors més extrems de la onada de calor es registraran en altres punts de la península. És una informació d'EMET.
3: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada destacant aquest accident actiu de la Ronda de Dalt de Barcelona, que tot just fa una estona doncs deixa un carril de circulació tallat en sentit sud a l'altura de Sant Gervasi, que provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim retencions habituals a la Ronda Litoral. A hores d'ara, doncs, congestió intensa de 5 quilòmetres en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès també continuen aquestes retencions intenses, sobretot a la AP7, en direcció Tarragona, al Pont de la Roca i Montmeló, i també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Així es vivia la victòria de la selecció espanyola aquesta matinada als carrers de Barcelona. Fins fa tan sols unes hores, centenars de persones han celebrat la final del Mundial de Futbol Masculí a la capital catalana entre l'Argentina i Espanya, equip on jugaven, per cert, gairebé una desena de catalans. Quasi 90 municipis catalans han instal·lat pantalles gegants perquè els aficionats poguessin seguir el partit, que ha acabat 0-1 favorable als espanyols.
6: Por supuesto, a celebrar. Madre de Dios, estoy ya con la voz que me duele la garganta y todo de chillar.
7: Tenía la bala cargada y la ha soltado en la final. ¡Es el mejor!
8: Sí, la segunda estrella además ha sido muy merecida.
9: Nos ha sorprendido mucho Argentina, con todo lo Argentina que han jugado un fútbol muy marullero.
10: España dominó el partido y se mereció la victoria. No entraba el gol en muchas ocasiones y al final ¡ganamos!
3: Segons l'Ajuntament de Barcelona, gairebé 30.000 persones han omplert la plataforma del Fòrum de la Ciutat, habilitada per l'ocasió. Des d'allà ho ha seguit tot plegat el nostre company Josep Capel. Bon dia.
11: Bon dia. Alegria i eufòria. Es va viure anit al Fòrum per uns 20.000 aficionats complint el recinte, la majoria seguidors de la Roja, tot i que alguns d'ells eren estrangers que van voler sumar-se a la festa espanyola. Molts nervis durant el partit, molts xiulets del col·legiat i els jugadors argentins per la seva duresa, celebració alliberadora amb l'expulsió d'Enzo, desmesurada però interrompuda, amb el gol anul·lat a Nico i explosió amb el gol vàlid de Ferran Torres. I com no, patiment amb els darrers atacs de l'Albiceleste fins al xiulet final, al minut 125. Corre la min! La min, el seu germà petit, Cubarsí, Ferran o també Messi van ser els més aplaudits i corejats per una afició entregada que va marxar passada la mitjanit, alguns a casa, d'altres a seguir la celebració pels carrers de Barcelona fins ben entrada la matinada.
12: El sistema d'emergències mèdiques ha desplegat un dispositiu a Barcelona per la final de la Copa del Mundial. Segons la darrera actualització, han fet 8 assistències a la zona del Fòrum, 3 de les quals han requerit trasllat a un centre hospitalari. Un menor en estat lleu, que ha estat derivat al CUAP de Sant Martí, mentre que un altre menor en estat menys greu i un home lleu han estat evacuats a l'Hospital del Mar. La victòria de la selecció espanyola també ha estat celebrada per la classe política, inclosa pel president de la Generalitat, Salvador Illa, qui a través de les xarxes ha afirmat que han tornat a fer història. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys aquest dissabte a Soses, al Segrià. L'Ajuntament del municipi ha decretat 3 dies de dol oficial, Laura Zurriaga.
13: La Dolors havia sortit a passejar el seu gos per un camí a les afores del poble, però no va tornar a casa seva. Els veïns van avisar de la seva desaparició a 3:15 de la nit i es va organitzar una batuda conjunta amb els Mossos per localitzar-la. Ho van fer 2 hores més tard. Sense vida, el seu cos presentava signes de violència. La comunitat del poble de Sosa, se'ns explica la seva alcaldessa, Sandra Marco, està en xoc.
14: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt. Som un poble petit, ens coneixem tots. I la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat.
13: Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. Encara no hi ha hagut detencions i no es descarta cap hipòtesi.
12: I els Mossos d'Esquadra busquen un home acusat d'intentar calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar, a la Selva. Què en sabem, Àlex Eloi? Bon dia.
15: Bon dia. L'home ja havia estat detingut feia només uns dies per violència masclista i té un ordre d'allunyament de la dona. Ni ella ni el fill van prendre mal perquè es van refugiar a casa d'un veí, on també va intentar accedir l'agressor, sense èxit. Aleshores, es va dirigir al domicili de la dona, que és també un allotjament turístic, i va calar foc a la zona de l'habitatge familiar. Una parella de clients va resultar afectada per inhalació de fum. L'home va fugir en motocicleta, mentre que la dona i el nen es troben en un lloc segur.
12: D'altra banda, Àlex, en les darreres hores hem hagut de lamentar 2 ofegaments.
15: Sí, un menor de 6 anys ha mort aquest diumenge ofegat a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest diumenge, un home de 76 anys i nacionalitat francesa va morir ofegat a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, quan onejava bandera groga. L'home s'havia desmaiat mentre es banyava i els socorristes el van treure de l'aigua. Li van fer les maniobres de reanimació, però sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 12 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny.
12: Gràcies, Àlex. Des de Protecció Civil recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si observen que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida. I també els expliquem que després de gairebé 13 dies fora de casa, a causa de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, alguns veïns podran començar a tornar a casa seva. Són els que viuen a les finques més allunyades del forat. Els tècnics han constatat que els edificis no pateixen danys estructurals. Maite Boada.
16: Són pocs veïns els que podran tornar avui, uns 45 de 300 desallotjats. Les persones que viuen en dues finques, els números 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles, i també podran reprendre l'activitat als seus 4 locals. Però el gest suposa un bri d'esperança per la resta. Alguna cosa es mou en positiu al Putxet. La tornada a casa ha suposat que els tècnics treballessin tot el cap de setmana en els certificats que els garanteix la seguretat. Pel que fa a les causes del sinistre, Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat, diu que es continua recollint informació i el resultat es coneixerà en setmanes.
17: S'ha obert un procés d'obtenció d'informació. S'estan estudiant totes les alternatives. La que vostè ha esmentat, la sobreexcavació, és una d'elles. I en aquest moment, com correspon, la investigació està en curs, està recabant la informació. Les causes, les quantitats, les quantificacions, en unes setmanes les donarem.
16: El govern català aprovarà d'altra banda demà una línia d'ajuts pels veïns i propietaris dels negocis. Si els afectats sol·liciten els diners de manera immediata, els podrien cobrar abans que s'acabi el mes.
12: I avui es compleixen 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida, en què va morir un maquinista de Rodalies i una desena d'usuaris van resultar ferits. Un accident que ha motivat que l'administrador de la infraestructura, Adif, hagi multiplicat per seguretat els trams amb velocitat limitada. Tot i les obres de millora, però, la situació està lluny de normalitzar-se, Joaquín Calvente.
18: Abans de l'accident a Gelida, a la xarxa ferroviària catalana hi havia una norantena de punts amb velocitat restringida per diversos motius, i arran dels sinistres van arribar fins als 225, que van afectar 180 quilòmetres. Mig any després, hi ha 183 trams amb límit de velocitat i 163 quilòmetres afectats, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. No és que es mantinguin els mateixos punts amb incidències, sinó que, tot i que se'n reparen, se'n detecten de nous, per una manca de manteniment crònica segons fonts sindicals, un punt de vista que comparteixen els usuaris. Anna Gómez Llauradó, de la plataforma Dignitat a les Vies.
19: Les obres de manteniment són les que fan que un dia, quan peti tot, no caigui com si fossin peces de dominó. S'ha de mantenir una xarxa perquè la mobilitat és el que manté viu el país.
18: Els usuaris pateixen aquesta falta d'inversions a la xarxa perquè als retards se suma que el viatge ara triga més. En els trams afectats per les restriccions es circula a entre 10 i 60 km per hora.
12: Al Parc Natural del Delta de l'Ebre han estat anellats els 400 exemplars de cries de flamenc gràcies a la feina i col·laboració de 200 voluntaris. Després de recopilar dades com la llargada de les ales, el bec o el pes, els alliberen, però amb el mercat ja poden controlar aquesta colònia. Francesc Vidal és director del Parc Natural i explica que són una espècie amb un patró de migració erràtic.
20: Ara els flamencs, quan començaran a volar, que tardaran setmanes, doncs, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria, però també poden anar cap a França, cap a Itàlia, cap a altres indrets de la Mediterrània. Bàsicament se'n mou per l'entorn mediterrani.
12: Aquest any, 1.500 parelles de flamenc han tingut un miler de cries al parc. Aquest dilluns, Ràdio 4 estrena programació d'estiu. Des d'avui i fins al 6 de setembre, l'emissora de Ràdio Nacional a Catalunya comptarà amb 3 programes nous. De 8 a 12 del matí, l'edició estiu del matí de Ràdio 4 ofereix informació i entreteniment de la mà de la Maria García Coll. De 4 a 7 de la tarda, Joan Barutel conduirà Estiu XL amb música, humor i continguts sobre televisió i sèries. I els caps de setmana, a partir de les 12, Leo Garriga recorrerà diversos racons de Catalunya amb música i ambient. D'altra banda, també tornen els podcasts premiats Escolta Poblet i Aquesta nit al Tiffany's. I de l'agenda cultural els expliquem que Maria del Mar Bonet, Estrella Morente, Maite Martín, Lucía Fumero o Tarta Relena són algunes de les veus que protagonitzen aquesta nit l'estrena del nou espectacle del Grec, Cançons del Grec, 50 anys de música, ponts i mestissatge. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
21: És l'artista que més vegades ha actuat al festival. Pol Segarra és un dels directors.
22: És veritat que és el primer nom que tots vam tenir clar que havia de ser en aquest llistat, la primera porta que vam trucar inequívocament. Ens interessa també la Maria del Mar, no com a gran representant de la nova cançó, sinó per a tota aquesta feina amb músics d'arreu del món.
21: Maria del Mar Bonet serà una de les protagonistes de l'espectacle, però també Estrella Morente, Rosa Zaragoza, Maite Martín, Lucía Fumero, Tarta Relena, Borja Penalba o Alba Careta, i l'ensemble al coral del taller de músics, una varietat d'estils representativa del festival, com explica la directora musical Cristina López.
23: I encara que siguin, que tenim molts estils diferents, sí que hi ha una cosa que és transversal a totes les artistes i els temes, que és aquesta banda i aquest cor. El cor sempre ha sigut la veu del poble, no? Per nosaltres era important tenir aquestes 20 veus que a vegades feien de pont entre el que estava passant a l'escenari i el públic, perquè representaven aquest públic, no? Representaven el cor grec.
21: Des de la cançó d'autor, la nova cançó, el flamenc, el jazz o les formes més contemporànies es retroben aquesta nit al Teatre Grec en una ocasió única per rememorar el llegat musical d'aquests 50 anys de festival. D'aquesta terra,
12: la vida no sustenta. I acabem amb la veu de la Judit Nederman. Quan les cendres volin lluny, volin amunt, cada muntanya se'n recordarà de tu.
21: La cantant i compositora actua aquesta nit al Festival Nits d'Occident, als Jardins de Pedralbes de Barcelona, acompanyada de la Gio Sinfònia, dirigida per Joan Albert Amargús. Un concert que vol celebrar 10 anys de trajectòria marcada per la poètica i l'amor per la música. Fes que brilli i visquem l'amor com la porta a un d'aquesta manera ens acomiadem, arribem així al punt de les 8 del matí, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda, la normalitat torna als carrers de Barcelona després de la ressaca del Mundial.
2: Tota la família ens ho vam passar molt bé, ho vam patir molt al principi pel partit, però bueno, al final amb el resultat ens vam alegrar molt.
3: I era un sufrimiento ver cómo España estaba intentándolo cada dos por tres y venga y venga.
4: Y menos mal que Ferran marcó el gol que nos dio la victoria, ¿sí, no?
5: Bueno, en casa tenemos el corazón dividido. Leticia es de España, yo soy de Argentina. Y nada, felicitar a Estela, en este caso, a España.
1: La festa de celebració de la segona estrella de la selecció espanyola s'ha allargat fins ben entrada la matinada en diversos punts de la ciutat. Milers de persones es van congregar a la pantalla gegant instal·lada al Parc del Fòrum per seguir una vibrant final que va acabar amb l'1-0 de la victòria. Repassarem aquestes celebracions i tots els detalls en plana esportiva d'aquesta final quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. De la política, el nom propi de la jornada és Raúl Moreno, que pren el relleu de la fins ara consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, qui deixa el càrrec per motius personals. Així ho ha explicat aquest matí en una compareixença des del Palau de la Generalitat el president Salvador Illa.
6: Amb aquest relleu donem continuïtat el treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el Pabaco.
1: A Soses, al Segrià, segueix la consternació per la mort violenta d'una veïna de 75 anys la nit de dissabte. La família va donar la veu d'alerta i, finalment, va ser localitzat el seu cos en un panissar a 200 metres del poble, en un camí asfaltat que uneix Soses a Maitona amb signes de violència. De moment no hi ha persones detingudes, però els Mossos estrenyen el cercle de la investigació sobre la qual hi ha secret de sumari. Ens situarem també al barri de Sant Gervasi de Barcelona, on aquest dilluns comencen a tornar a poc a casa alguns dels 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro. Alguns negocis també han pogut reobrir portes avui, com és el cas del bar Sant Gervasi. Sentim a Miguel Santamarta, el propietari.
7: Ara hem de fer tot un llistat de totes les coses que s'hagin pogut posar dolentes i avui pues, hem de netejar neveres, endreçar, preparar ja coses per demà i anar a comprar també.
1: Parlarem també d'hipoteques, perquè malgrat l'estancament en la compra-venda d'habitatge, el mercat hipotecari continua disparat a Catalunya, on la signatura d'aquests préstecs ha caigut gairebé un 10% al maig. Les més de 7.500 hipoteques concedides és la segona xifra més alta en un mes de maig des del 2010. També es dispara la quantitat que donen els bancs per sobre del 20% i l'import mitjà supera el llindar dels 200.000 euros després de créixer un 11%. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona.
8: Això, en definitiva, ens està dient que els compradors particulars estan sent més actius que els inversors en la compra d'habitatges.
1: Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, la informació de serveis. I aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Bona tarda. De moment, aquesta hora ens queda a l'autopista P7 un tram de lentitud amb aturades, fragmentat, més o menys entre Gelida i Martorell, en sentit nord. A causa d'un accident, queda encara un carril tallat en aquest punt de Martorell i d'aquí aquestes aturades que no acaben de millorar en aquest tram, en aquest punt de l'autopista P7. En general, la resta de punts de la xarxa viària no hi ha massa complicacions. Sí que podem encara parlar, per exemple, d'aturades a la Pota Nord, a la B20, de Santa Coloma, de Gramenet al Nus, i també alguns trams, sobretot a la ronda litoral, al voltant de Zona Franca, en sentit Besòs, i també a Sant Adrià, cap a Montpastor, en aquest mateix sentit, i en sentit contrari, en sentit Llobregat, des de Poblenou, pràcticament des de la Diagonal Mar, fins a la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
1: Gràcies i atenció, perquè aquesta setmana arriba una nova onada de calor. L'EMET preveu que les temperatures comencin a pujar demà amb un pic màxim dijous. Ampliem previsió a EMET Juan Carlos Piña.
10: Durant les pròximes hores, al terç sud de Catalunya creixeran núvols d'evolució on s'esperen tempestes i precipitacions dèbils amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 30 2 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona i Lleida i a l'interior de Tarragona i Barcelona. És de nivell taronja perill important a la província de Lleida.
1: És tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: Catalunya creixeran núvols d'evolució on s'esperen tempestes i precipitacions dèbils amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona i Lleida i a l'interior de Tarragona i Barcelona. És de nivell taronja perill important a la província de Lleida.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Ha estat una nit de molta festa pels seguidors de la selecció espanyola. Nou jugadors catalans formaven part de l'equip que nit es va alçar amb el segon Mundial de la Roja, imposant-se a Argentina per 1-0. Milers de persones ho van viure en pantalles gegants a diverses ciutats catalanes, a més de 46.000 a Barcelona. Una nit que quedarà en el record de molts. Laura Hurtado.
3: Encara durant aquest matí, moltes persones han sortit al carrer amb samarretes de la selecció, també blaugranes, per donar suport a l'equip espanyol.
4: Fuimos celebrando hasta las 2. Yo hoy me despertaba a las 6 porque tenía que ir a la oficina, vestida de la selección, obviamente.
5: Bueno, en casa tenemos el corazón dividido. Leticia es de España y yo soy de Argentina.
6: No lo celebramos porque él se fue, se escondió. Así que no lo pudimos celebrar, lo celebré yo sola.
7: Estem molt alegres pel Barça, per la Masia, pel Ferran que va marcar i no, estem molt orgullosos de l'equip, la veritat.
8: Lo que se ha visto que el ambiente era espectacular.
9: El esfuerzo ha sido grandísimo por parte del equipo español, que han trabajado como equipo, ¿no? Y eso se ha notado muchísimo.
3: Els aficionats tilien la victòria d'històrica.
2: Gràcies, Laura. En uns minuts a l'Espai pels Esports repassarem tots els detalls d'aquesta segona estrella. De la política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, oficialitza el primer canvi en el si del seu govern. El cap de l'executiu ha nomenat el fins ara secretari general de Drets Socials com a nou conseller, en substitució de Mònica Martínez Bravo. Aquesta tarda prendrà possessió del càrrec en un acte al Palau de la Generalitat. Els detalls amb la Lorena Enns. Bona tarda.
10: Bona tarda. Si a 4:45 es farà oficial aquest primer relleu en el govern de Salvador Illa, just quan es compleixen 2 anys des que va ser investit president. Per primera vegada encapçalarà el Departament de Drets Socials un conseller que ha estat educador social. Ell és Raúl Moreno Montaña, fins ara secretari general del departament. Ha estat gairebé 10 anys diputat al Parlament i és un perfil continuista. Salvador Illa, president de la Generalitat.
11: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
10: Es tracta d'un canvi demanat per la pròpia Martínez Bravo per motius personals. Fonts properes al govern confirmen que el relleu ja estava acordat amb el president i que el seu objectiu és tornar al món acadèmic, tot i que continuarà vinculada al projecte progressista. Durant aquests darrers anys, l'encara consellera ha protagonitzat la refundació de l'antiga DGAI a l'actual Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència. Aquest òrgan, recordem, va ser assenyalat per la Sindicatura de Comptes per pagaments indeguts. Així les coses, Moreno ja podrà participar demà en la seva primera reunió del Consell Executiu.
2: Doncs aquest primer canvi en l'executiu d'Illa ha marcat part del debat polític de la jornada. Els comuns seguiran de prop, diuen, la gestió del nou conseller de Drets Socials davant dels grans reptes que encara té per davant aquesta conselleria. Aina Vidal és la portaveu.
12: Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la, en aquest, la renda garantida de ciutadania.
2: Des d'Esquerra, Elisenda Alemanya assegura que la remodelació del govern respon a un executiu debilitat.
13: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa.
2: Crítics també des de Junts que consideren que aquest relleu és cosmètic. Josep Rius.
14: Per tant, és un govern que acumula crisi rere crisi i, per tant, substituint doncs, puntualment una consellera, nosaltres, Junts per Catalunya, entenem que, evidentment, no resoldrà res.
2: Passa 3:15 de la tarda. A Soses, al Segrià, segueix la consternació per la mort violenta d'una veïna de 75 anys la nit de dissabte. Les banderes unegen a mig pal mentre els Mossos segueixen investigant els fets i els veïns demanen que es resolgui el crim al més aviat possible. Lleida, Joana Cendra.
15: Des de dissabte al vespre, els quasi 2.000 veïns de Soses viuen consternats pel crim de la Dolors Agustí, una veïna del municipi de 75 anys que va sortir a passejar el seu gos i no va tornar a casa. La família va donar la veu d'alerta i finalment la va localitzar en un panissà a 200 metres del poble, en un camí asfaltat que uneix Soses a Aitona, amb signes de violència i un tall al coll que s'hauria causat amb una ampolla. L'Ajuntament va convocar ahir 1 minut de silenci i també es van decretar 3 dies de dol que acabaran demà al migdia. De moment no hi ha persones detingudes ajudes, però els Mossos estrenyen el cercle de la investigació sobre la qual

0: hi ha secret de sumari. Els veïns demanen que es resolgui aviat aquest crim que ha trastocat la rutina de Soses.
1: Ens situem ara a Barcelona. Els delictes a la capital catalana baixen de l'ordre de l'11% en el darrer semestre, mentre que aquells relacionats amb armes blanques han baixat un 21%. Repunt, però, dels homicidis amb armes de foc relacionats amb bandes de l'est i tràfic de drogues. Explica'ns Maite Boada.
2: Baixen els delictes en general a Barcelona d'un 11% el primer semestre de l'any en relació al mateix període del 2025 i tot i que la multireincidència es manté, hi ha 2.200 delinqüents amb risc de persistència que haurien comès 6.276 delictes. Els furts també baixen d'un 21%. Ara bé, en el que portem d'any, gairebé han mort el mateix nombre de persones a trets que tot l'any passat a Barcelona. Unes accions vinculades a les bandes criminals i relacionades amb el tràfic de drogues. Per aquest motiu, Núria Parlon, consellera d'Interior, i Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, demanen canviar la legislació al govern central.
3: Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7, per tant estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
4: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades.
2: Pel que fa a les denúncies per agressions sexuals, aquestes disminueixen d'un 9,4%. En l'àmbit estricte de la violència de gènere, la reducció és, però, del 14%.
1: Canviant de qüestió, la precarietat en la que viuen les persones sense sostres complica encara més a l'estiu. La manca d'espais per protegir-se de la calor els dificulta trobar espais lliures i a cobert. Per això, la Fundació Arrels ha posat en marxa una nova campanya per denunciar aquesta situació. De què tracta Marc Esparza?
5: A l'estiu els ciutadans fem més ús dels espais públics i també allarguem els nostres horaris. Això fa que per les persones que dormen al carrer sigui més complicat trobar un espai per descansar. I també és més complicat trobar refugis climàtics. Bea Fernández, directora d'Arrels.
6: Que ara a l'estiu doncs és més fàcil la vida al carrer i malauradament no és així, sinó que en molts casos es dificulta, ja sigui per la calor, per el descans, la resta de nosaltres, doncs el fet d'estar més al carrer, a vegades ocupem espais que aquestes persones habitualment fan servir per descansar o per protegir-se o per deixar les seves pertinences. Tot això és un cúmul de circumstàncies que dificulta encara més la seguretat i el descans d'aquestes persones.
5: La campanya Homeless Go Home vol fer visible aquesta situació.
6: Ojalà poguéssim dir Homeless Go Home, però per dir-ho significa que abans haurien de tenir una casa per poder-los dir. I com que no la tenen, una mica és la crida que fem, no? De dir, s'ha de facilitar recursos estables, allotjament estable, no únicament solucions d'emergència, per poder fer un bon abordatge del sensellarisme.
5: A Barcelona, 1.982 persones dormen al carrer, segons el darrer recompte de la Fundació Arrels.
1: Edició migdia. La signatura d'hipoteques esquiva la frenada al mercat immobiliari i es dispara un 10% a Catalunya el mes de maig, quan s'han signat més de 7.500 préstecs sobre habitatges. Climent Sabater.
7: Les més de 7.500 hipoteques signades al maig és la segona xifra més alta aquest mes des de 2010 i suposa un augment del 10%, el tercer més important d'Espanya. A més, es dona en un context de frenada de les compravendes en un mercat impulsat per les famílies, que requereixen de més finançament que els inversors, destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
8: I això explica que, malgrat que les xifres de venda sembla que s'estiguin estancant, el nombre d'hipoteques augmenti i també augmenti l'import mitjà d'aquestes hipoteques.
7: La quantitat total que han concedit els bancs es dispara per sobre del 20% i l'import mitjà supera ja el llindar dels 200.000 euros, després de créixer un 11%. També repunta l'interès mitjà fins al 2,98%, la taxa més alta de l'últim any. En contrast amb el que passa a Catalunya, al conjunt d'Espanya la signatura d'hipoteques trenca 22 mesos consecutius a l'alça i cau una dècima al maig.
1: Encara sobre habitatge canviem, però de qüestió, aquest dilluns comencen a tornar a casa i a poder reobrir també alguns negocis. Parlem dels 300 veïns desallotjats per l'Esvoranc al districte de Sant Gervasi a Barcelona a causa de les obres de la línia del metro. Allà hi és la nostra companya Cristina Martín.
9: El primer en tornar ha estat el propietari del restaurant Sant Gervasi, a qui el desallotjament el va trobar amb el local ple de clients fa gairebé dues setmanes. Miquel Santamarta.
10: M'han entregat el certificat conforme està habitable. I ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
9: De ben a prop ho veia Domingo Fínez, propietari de la pizzeria Verona, on es va produir l'Esvoranc.
11: Estoy contento porque va todo para adelante. Ahora mismo acaba de entrar el restaurante de aquí al lado, lo estamos viendo en directo. y yo voy a entregar los papeles que me ha pedido la Generalitat para provisión de fondos para unos meses, para que a mí no me falte nada y que los compañeros cobren el 100%.
9: Tot i que els veïns podien tornar des d'aquest matí, de moment només ho han fet 3 pisos dels més de 10 que hi ha en aquests dos blocs.
1: I avui fa 6 mesos del tràgic accident de Rodalies a Gelida, en el que va morir, recordem, un maquinista en pràctiques i també va haver desenes de ferits. Aquella fatalitat va canviar la gestió de la xarxa ferroviària catalana, buscant millorar la seguretat i reduir les incidències en els usuaris que ja, de fet, estan afectant la seva salut mental. Però què hi ha de la salut dels maquinistes? La nostra companya Anna Banyeres ha parlat amb alguna d'elles.
12: El caos diari de Rodalies havia promogut estudis sobre l'impacte en la salut dels passatgers, però com explica l'Eli, maquinista a Renfe, va haver d'ocórrer la desgràcia de Gelida per visibilitzar que també pateixen.
13: Nosaltres ens sentim bastant insegurs, amb por i pensant constantment què ens pot passar, no?, en el nostre horari laboral. Mai ens han preguntat res al respecte. Nosaltres també som persones.
12: De fet, l'Eli assegura que si de per si la conducció afecta la seva salut emocional, s'afegeix el complir amb uns horaris. I això acaba tenint conseqüències també en la salut física dels i les maquinistes.
13: Tu no descanses bé, no?, si estàs amb un estrès, amb un angoix així. T'afecta en el teu dia a dia i en el cas de les noies, doncs, afecta indirectament o directament al teu període mensual.
12: Sense oblidar la responsabilitat de 2 persones, però com remarca Mònica Ricou, experta en dret laboral de la UPF, estan treballant.
14: Si els usuaris estan en el trajecte cap a la feina, ells estan en la seva feina, incrementat perquè les persones usuàries es suposa una pressió.
12: Una situació que no té horitzó perquè les obres d'emergència no tenen data de finalització.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Esports. 16 anys després, un altre jugador del Barça, Ferran Torres, va emular ahir el mític Andrés Iniesta i li va donar a la selecció espanyola el segon mundial de la seva història, a la final contra Argentina. Amb moltes similituds, aquella final de 2010 a Sud-àfrica contra Països Baixos. Ahir a Nova York, el gol de la victòria també va arribar a la pròrroga, concretament al minut 106 de partit i marcat per un blaugrana.
16: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
15: Un Ferran Torres que va sortir des de la banqueta al minut 62 i que només va ser titular en el primer partit contra Cap Verd per l'absència de Lamine Yamal, que ha brillat menys de l'esperat perquè sortia de lesió. Excepcional també el paper al llarg de tot el campionat del blaugrana Pau Cubarsí, que amb només 19 anys va rebre el títol de millor jugador jove del Mundial.
17: Estoy ahora mismo, te diría que en un sueño, parece que todo sea irreal. La verdad que estoy inmensamente agradecido de que haya podido haber jugado este Mundial, esta experiencia única con mis compañeros y ahora celebrarlo.
15: Malgrat que el gol arribés a la pròrroga, la selecció espanyola va ser superior en tot moment a una Argentina que no va xutar pràcticament a porteria. Messi es va quedar a les portes del seu segon títol en 3 finals, però va fer un gran campionat als 39 anys i possiblement ahir va jugar el seu darrer partit en un Mundial, fent més gran la seva llegenda. Un Mundial, el de la selecció espanyola, que ha comptat amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans. Mentrestant, els equips de casa nostra continuen fent la pretemporada. A la del Barça s'ha afegit avui Araujo, després de no haver jugat ni un minut amb Uruguai al Mundial. L'equip blaugrana inicia la seva segona setmana pendent de l'oficialitat del fitxatge d'Adeyemi i de la sortida de Ter Stegen. L'Espanyol, de la seva banda, afronta els 3 darrers dies a Navata, on demà jugarà contra el Pau francès, i a segona el Girona comença avui l'estada a la Vall d'en Bas. Josep Guardiola.
18: Els de Quique Álvarez han encetat la seva tercera setmana de treball, obrint 5 dies d'estada a la Vall d'en Bas, on tenen en el calendari 2 partits amistosos. Aquest dimecres contra la Unió Esportiva Olot, dissabte contra l'Alavés. Recordem que aquest passat cap de setmana va empatar 0 davant de l'Alcacià de l'Aràbia Saudita.
15: I en tenis, la catalana Paula Abadós s'ha hagut de retirar per problemes físics a la final del torneig romanès de Iassi quan perdia amb l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Malgrat la derrota, Abadós se torna al top 100 mundial i podrà jugar l'Open dels Estats Units.
1: Gràcies, Marga. De la cultura, Maria del Mar, Bonet, Estrella Morente, Maite Martín, Lucía Fumero o Tarta Relena són algunes de les veus que protagonitzaran aquesta nit l'estrena del nou espectacle gestat per aquest 50è aniversari, Cançons del Grec, 50 anys de música, ponts i mestissatge. Agnès Batllà.
19: És l'artista que més vegades ha actuat al festival. Pol Segarra n'és un dels directors.
20: És veritat que és el primer nom que tots vam tenir clar que havia de ser en aquest llistat, la primera porta que vam trucar inequívocament. Ens interessa també la Maria del Mar, no com a gran representant de la nova cançó, sinó per a tota aquesta feina amb músics d'arreu del món.
19: Maria del Mar Bonet serà una de les protagonistes de l'espectacle, però també Estrella Morente, Rosa Zaragoza, Maite Martín, Lucía Fumero, Tartarre Elena, Borja Penalba o Alba Careta, i l'ensemble al coral del taller de músics, una varietat d'estils representativa del festival, com explica la directora musical Cristina López.
21: I encara que siguin, que tenim molts estils diferents, sí que hi ha una cosa que és transversal a totes les artistes i els temes, que és aquesta banda i aquest cor. El cor sempre ha sigut la veu del poble, no? Per nosaltres era important tenir aquestes 20 veus que a vegades feien de pont entre el que estava passant a l'escenari i el públic, perquè representaven aquest públic, no? Representaven el cor grec.
19: Des de la cançó d'autor, la nova cançó, el flamenc, el jazz o les formes més contemporànies es retroben aquesta nit al Teatre Grec en una ocasió única per rememorar el llegat musical d'aquests 50 anys de festival.
1: I un altre 50è aniversari, el de Carrie, el clàssic del gènere de terror sobre la novel·la de Stephen King, també Quién puede matar a un niño, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de Tesis, d'Alejandro Amenábar, són algunes de les novetats de la 50è edició del Sitges Festival, que s'ha presentat aquest matí i que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre, una cita que també tindrà com a eixos l'adolescència i una incursió al cinema fantàstic asiàtic. Àngel Sales, el director del festival.
22: Està sent una edició amb una participació prèvia impressionant, hem rebut rècords de propostes. Això fa que, bueno, tot vaya una mica més lent en la selecció, perquè hi ha moltíssima pel·lícula que veure. Tinc que dir que molt interessants, hi ha moltíssim material interessantíssim, molta direcció de jove, nova, de tots els països, de països que abans no tenien notícies de generar cinema fantàstic. Estem molt contents amb això.
1: I avui marxem amb la veu de Judit Nederman. Sí, jo...

La cantant i compositora actua aquesta nit al Festival Nits d'Occident als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. El concert celebra 10 anys de trajectòria de la cantant, marcada per la poètica, la sensibilitat i l'amor per la música. Amb ella marxem. La informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv.cat, i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.